0: eliminar tots els focs del món. Els compositors Enrique Hernández i Franco Goyos compondran los pasodobles de les Falleres Majors 2027.
1: Anda.
0: Sí, ja tenim això i tenim ja la fecha pa... Hemos d'enviar a ir pa votar ja els xurats. Crec que és el 9 de setembre, si no recordo mal. El dia... En les festes de Benaguasil, jo és que no m'ho expliquen. En les festes de Benaguasil és quan s'anava a fer estos ahí. Però bueno, sempre és el mateix. Ja estan preparats els compositors també. L'any passat ja se presenta el de Marta Carmen en tiempo y forma, perquè puguin disfrutar-lo en Falles per fi. I ja està. I després el dissabte, el 15 d'agost, és lo de l'alineamiento este, de la ventana del Miguelete... I tal i qual, que descobrir no fa molt de temps, crec, que és una cosa curiosa, no? Vuit hores en les corregudes de xolles...
1: Que suspen... I que ahir parlarem per l'eclipse.
0: Claro,
1: per
0: l'eclipse, no se volien els cavalls. O si quan se fa nit i de dia es passa...
1: Se ponen ahí... Exacte.
0: Se fiquen ahí, com diu el del biopar, no? Claro, si fa nit i de dia se descontrolen. Altra vegada! Ja de dia, ara què? Altra vegada? Claro, si és de dia, altra vegada, de nit, de dia, de nit. I què més? Era Rosa Anguida, no us te lo dedico, perquè després ho descarrega i ho envia al poble. Esto de Rosa Anguida, no, que és de Los Corrales d'Utiel, avui tenen actuacions i després tenen Bollo de Sardina.
1: Que bo, no?
0: No,
1: no
0: l'he provat
1: mai, però té bona pinta.
0: No n'ha portat, no n'ha portat.
1: Pues,
0: Rosa, tráenos Bollos de Sardina. I tenen Macro i DJs esta nit. En Xeresa, ni a Missa, ni a Provesó, Dispara Mediterráneo i actua la Pato. Ara m'ho veus millor. En Estivella és el dia de dansar. En Alcácer, Fanaleig i Nit del Baix. És Meloneig, estos famosos sí. I tal. En Alfarrasí, que és el poble del meu amic Samuel de la Petarderia, concert, sopar de germanor, en Traetes i Xaranga. En el Port, que és el poble d'este, tots tenim un poble.
1: Però no anava a acabar les festes ja en el Port.
0: En el Port...
1: En Sagunto són les cucanyes.
0: Acaben de començar. El libro de la selva i Tributo a Sabina tenen esta nit. En el Port de Sagunto van a tope. I què quieres? Que anem?
1: Lo de les cucanyes és... Està
0: bueno,
1: xulo.
0: El tema dissabte, jo, la borragenda va dia a dia. En Xati va entrar de cavalls. En Turís, espectacle musical i Tributo a Ava. Godelleta, cine de verano. En Elx, a banda de lo que t'ha dit, que la nit és tal, el concurs de mascletà és que dispara l'Alpujarreña. I després està Efecto Pasillo i OBK. Tenen grups OBK, com
1: vol.
0: Històries d'amor. Maldita Nerea amb Burtesot esta nit. Vols anar a veure-los? Te pilla al costat.
1: Sí, me pilla, sí.
0: Pues ja està.
1: Pues igual m'arrime.
0: En Museros ni de paelles. Que mira que fa una festa una paella, tu. Gachamiga en Yatoba. Jo ho dic l'any passat i se quedarem flipant. Gachamiga.
1: Gachamiga.
0: Serà gazpacho i en mi... Què serà gachamiga? Pues busca-ho. Gachamiga i DJs.
1: A veure, gachamiga.
0: En Callosa de Segura, ni a Missa, entra de bandes, entra Mora i Verbena, en Paiporta, ni a desfile. Moros Cristians, concert de Anna Guerra. En Benifalló, tributo a l'último de la fila. En Follos, l'orquestra Òxido. Ja han acabat el mural de Ferran.
1: Sí.
0: En Vétera, concurs de paelles i l'orquestra Invictus.
1: I la gachamiga.
0: Què és la gachamiga?
1: Això... Pues eso, es que se me echen ton foto.
0: Migas, ¿no? De toda la vida.
1: Es gachamiga o bien gachas migas. Es un plato tradicional del sureste español.
0: Uy.
1: Versión más conocida en una especie de gacha cuya textura es similar a la de una tortilla elaborada con una masa de harina de trigo, agua, ajo, aceite de oliva y sal.
0: La habrás probado tú la gachamiga, moniata.
1: La gachamiga.
0: ¿Tú sabes lo que es? Este chiquema que te mon.
1: Este, vamos.
0: Este, que este. Gianni Bacaluzzo dispara avui en Sant Sebastià, ahir fon el turno de la Valenciana, en La Llesa, DJ José Coll, entre altres coses, en Pinedo, tornen les corregudes de xolles, en Aiora, ofrenda serenata nocturna, serenata, masquerà nocturna de la Valenciana.
1: Què has dit?
0: Serenata. Nocturna de la Valenciana Arena de Ranes i la Tòquio.
1: Que no,
0: en Bèlgida, ni a missa, concert, en Tavernes Blanques, Disco Kids, en Via Marchant, el pregó de les festes, o sigui que comencen avui, i en Ribarrocha, Latin Power Project. Pues, tenen un munt de coses en el poble.
1: Una cosa, tu això de la gent la fas perquè t'apleguen tots els llibres de festes de tots els pobles.
0: Oh, sí.
1: Bueno, de tots no, de quasi tots, perquè ahí te
0: falten alguns. Jo faig la gorogenda de la gent que m'ho envia.
1: Escolta, sí, i si hi ha algun poble que t'ho vol enviar, què?
0: Pues muy bien, pero casi todo es por Instagram.
1: Pues a la tocha enviarle, porque ahí te faltan pobles,
0: Sí, ya, pero tú sabes, que al final de borrajando era 15 horas.
1: Home, pero bueno, la fas rapideta.
0: Sí, pero...
1: todo lo que has dicho y te he hecho pobles.
0: Y escribiré y buscar un poble per poble.
1: Es que claro, se vos escribo todos los días en la libreta, ¿eh?
0: No, home, no, míralo, pero... son están todos.
1: Sí, sí. Sin
0: mala faena, están todos igual.
1: Sí, mira, todos los programas de festes ahí, mare de Déu.
0: Algunos ya son de setembre, calla.
1: O sea, son faenón, estos de 10 minutos valen
0: ahora. Muchamel, ahí está. Del 7 al 12 de setembre, pues més menos con Benaguasil, que
1: tu
0: son...
1: Tu busques el día y ya le apunta todo.
0: Del último divendres de agosto, dissabte de agosto, que es Benaguasil, hasta el 10, que es San Lluís. Pues claro, pero eso ya será setembre, tú, pero... sobretot juliol n'hi ha algo, però agost i setembre.
1: Calla, tira, agost. No vols que li envien res més.
0: No, que ja calla, i la gent envia, calla, el que envia algo

0: Me cague en la yeque, mamá. En serio, ¿eh?
1: Home, pero uf, es que les festes de cada poble són especials. No te pots deixar a ningú poble.
0: I ara, mire, les de l'any passat, les llibretes de l'any passat, de l'anterior i de l'anterior, i en me guio un poquet, ¿no? De... Però bueno. ¿Eh?
1: Papi Gavi, que va de speaker de la, a les cucanyes de Sagunto. És un influencer youtuber, ¿no?
0: Com jo? Jo soc influencer.
1: Sí. Ese tiene un par
0: de millones de seguidores o un par de millones en el banco.
1: O de euros en el banco, ah, sí, iba a decir.
0: A mí me preocuparía tener un par de millones de euros en el banco. Me preocuparía, no me alegraría. A mí tiene un par de millones de seguidores. Yo no tengo... Gente feia quan tenim ara 37.000, però de qualitat, eh?
1: No, sí, sí. Això no va dir, són seguidors de qualitat. Hi ha molta gent que té molts seguidors i són... Payorfeta, que digui jo.
0: Es que segueixen un influencer, el que segueix un influencer que te parla de canoncillos, de colònia, de l'eclipse, de que si l'abuela fuma, tot això, aquesta gent és gent... que seguís perseguir, el que seguís a Boró Peirós
1: uno,
0: perquè sap que t'ha parat de falles i festes.
1: Exacte, un té que focalitzar el seu contingut.
0: Això no val per res. I després ara venen alguns a dir-te que si l'eclipse, sí, que si l'eclipse... Tio, deixeu-mos viure, macho. És que n'hi ha cada famós...
1: Cada un té la seva especialitat.
0: Cada famós, tio, que...
1: I voler acaparar-ho tot no pot ser.
0: Tu no has anat mai a l'Horta, és que som... Tu eres d'Horta, tu tens Horta, ahí en Port de Sagunto...
1: No.
0: No, no, creo que no, no. Tío, yo sí que sé que mon pare neté, yo no tinc. Lo que he tratat és un poquet d'Horta i prou. Tu una vez a l'Horta te'l sabes i fes... Te dedicaves la maicina, com és ràdio no pots controlar, te dedicaves la maicina i dius, mare, Déu, quin sol.
1: Te tapaves el sol.
0: I te tapaves el sol per veure, pues jo que sé, un poc la boira de la nube. Claro, pues igual que ahir. Jo ahir mirava aixina, me ficava la mà al sol per veure...
1: Alejandro
0: es
1: de playa.
0: En quin moment s'anava a ficar per rere de la muntanya, chico, és que també... Res, que sigan todos a Boropeiro, gente de Fallas, que nosotros solo li parlem de coses boniques, de festes.
1: Poca gente quedará ya por seguirte, ¿no?
0: Sí, yo qué sé.
1: De los que nos escuchan hasta ahora. No, y si no, que lo hagan.
0: No, sí.
1: A gente de Fallas y a Onda Cero Valencia en Instagram.
0: Ni a molta gent que ho fa per ara, per exemple, estan penjant les entrevistes de les preseleccions. Pues ara són amics, amigues de la candidata que penxes, te segueixen, dir, guapa, esta la millor, tal, no sé què, claro. Coses són xules. Algunos después diuen, porta un boñico lo que diga este de les festes, i se'n van i altres se queden. Normalment te quedes, no?, perquè...
1: Bueno, sí, perquè te quedes, perquè si igual lo que has pujat en aquest moment no t'agrada, ja
0: t'agradarà algo demà. Però és que m'ho amo, perquè jo soc el típic este, jo no soc influencer ni res, però jo soc el típic este que grava en el cotxe, en el mòbil de Xina, aguantant-se-lo en la mà, no té un trípode, no té... És un poquet més casolà.
1: Tot són... molt casolà.
0: Sí, és com si estigués almoçant...
1: Però el cotxe parat, eh?
0: Sí, evidentment. Favor, o en un banquet baix de ma casa. No grava mai dins de ma casa, ni sentat en tal, no munta un escenari. No, m'agrada el carrer, m'agrada sobre la marxa i m'agrada anar caminant en el mòbil i que hola, què tal? Digues, tole, conxin. I tal. I mola mogolló, no? Perquè, saps per què? Perquè també pense que l'altre t'ho dona tot el món. Lo que tenem nosaltres és distint i és més
1: és casolà. És l'original.
0: Casolà. D'anar per casa, va, tira.
1: Que és lo millor de tot. Bueno, pues ves omplint la agenda i ja pa demà. Que demà continuarem contant-los.
0: Com a molt me caben les de Vinicull.
1: Les de Vinicull són l'última setmana d'agost. Jo ja te passaré el llibre de festes. Que res, que es queden ara més porcs i després amb informatius. Nosaltres tornem demà a les 12:20. Aixina, que gràcies per haver estat ahí, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer. I que tinguem molt bona vesprada. Demà més. Adeu.

0: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: La Generalitat exigeix al govern que el repartiment de menors migrants de Ceuta entre les comunitats autònomes es faça de manera adequada. Bona vesprada. Contra tot pronòstic i sense atendre les peticions de Vox, el govern valencià sí que ha participat avui en la reunió convocada pel Ministeri d'Infància per abordar l'acolliment i el repartiment de menors migrants no acompanyats després de l'arribada a Ceuta. En seguida ampliem esta informació. Avui parlarem també de les ajudes als afectats pels incendis de Castelló i de les que van a destinar-se als afectats del terratrèmol de Colòmbia. Els ho contem junt a altres notícies i ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem.

0: Com es dèiem, el govern valencià i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar aquest acolliment i el repartiment de menors migrants no acompanyats després de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. Encara que inicialment no s'esperava la participació de la Generalitat Valenciana pel seu acord amb Vox, finalment la directora general d'Infància, Angelina Gemma Suc, s'ha incorporat a la trobada de manera telemàtica. La consellera de Serveis Socials i de Família, Elena Albalat, que ha dit Alejandra Carrillo.
1: Ha explicat quina espera la Generalitat d'esta reunió.
2: Del gobierno de Pedro Sánchez no esperamos nada, que es lo que tenemos hasta ahora. El único punto de la comisión es la aprobación de 25 millones que van a ir a Ceuta. Le pedimos al gobierno, a Pedro Sánchez, que deje de estar de vacaciones, que deje de ser irresponsable y que cumpla la ley, porque el gobierno tiene que cumplir la ley. Y antes de pasar la responsabilidad a las comunidades autónomas para que aceptemos a esos menores, tiene mucho por hacer.
1: També s'ha pronunciat l'alcaldessa de València, Maria José Català, que ha reclamat al govern de Pedro Sánchez els recursos necessaris per a fer front a l'acolliment d'estos menors.
3: Creo que la Generalitat tiene que hacer una evaluación de cuáles son los recursos que tenemos disponibles en este momento para atender lo mejor posible a los menores no tutelados. ¿Dónde están los recursos que son necesarios, asistenciales, para atender correctamente a los menores no tutelados? ¿Dónde están? ¿O no? ¿O vienen a Valencia sin recursos oportunos? Entonces yo creo que la Generalitat ha trasladado la situación al gobierno de España que tenemos de ausencia de recursos adecuados.
1: Des de la Generalitat insisteixen a més en quin ha de ser el primer pas del govern per a garantir que el repartiment de menors entre les comunitats autònomes es faça de manera adequada.
2: Tiene que identificar a estos menores, tiene que buscar a sus familias en origen para poder realizar esa reagrupación familiar, tiene que determinar la edad y todo eso es necesario para que realicen un expediente por cada menor para que puedan venir a las comunidades autónomas.
0: Precisament parlant de migració, la Policia Nacional ha donat un nou colp a les màfies de tràfic de persones que operen al Mediterrani. En col·laboració amb aduanes, han detingut a Alacant a 5 membres d'una organització criminal que des d'Argèlia introduïa a Espanya migrants de manera irregular mitjançant l'ús de llanxes ràpides. Ens informa des d'Alacant Juan Carlos Fresneda.
4: Sí, operaban entre la costa argelina y la región de Murcia, donde en Águila se detectó una de estas lanchas con 24 migrantes, dos de ellos menores. Poco después se interceptó en alta mar otra embarcación de la que los migrantes fueron obligados a saltar al agua sin chaleco y con un menor de 15 años que resultó herido. La investigación permitió identificar a los responsables y localizar y registrar en Alicante y Muchamel los escondites donde modificaban las lanchas. Los agentes se han incautado de otra embarcación semirrígida, un revólver y su correspondiente munición. Los migrantes pagaban entre 6.000 y 10.000 euros por el viaje que los detenidos aprovechaban de vuelta a Argelia para transportar droga.
5: En 2026, la Comunidad Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
0: La Generalitat atendrà i estendrà les ajudes habilitades per l'incendi de la Vall d'Uxó als afectats pels últims focs registrats a la província, entre ells els de Tirig, Catí, Culla, la Sarsadella, la Serra d'en Garceran i Alcosséver. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
6: Ajudes que s'aprovaran en el proper ple del Consell i contemplen suport als danys de vivendes, vehicles i activitat econòmica. Llorca assegura que el Consell està amb els afectats.
7: Anunciamos enseguida un paquete de ayudas destinado a los afectados del incendio de Vall d'Uixó y ahora lo que pretendemos es ampliar ese paquete de ayudas para los municipios también de la provincia de Castellón que se han visto afectados en el último incendio de Tirig y de Catí.
6: Les ajudes contemplen fins a 20.000 euros per la destrucció total d'una vivenda habitual, a més de 15.000 euros per danys estructurals i 6.000 per danys no estructurals. També es podran rebre fins a 800 euros mensuals durant 14 mesos per a lloguer d'una vivenda de reallotjament. En el cas de segones residències, les ajudes aconseguiran els 10.000 euros per destrucció total.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: I la Generalitat Valenciana també ha activat la seva resposta humanitària després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia dilluns passat i que ha deixat, de moment, recordem, almenys 265 morts i més de 3.500 ferits.
1: L'actuació arriba després de la crida internacional realitzada pel president colombià Abelardo de la Estrella. Ahir la Generalitat va mantindre una primera reunió amb diferents organitzacions i avui s'ha convocat el Comitè Permanent d'Ajuda Humanitària. La trobada ha estat presidit per la consellera de Servicis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, que ha explicat com col·laborarà la comunitat valenciana davant l'emergència.
2: Hemos convocado este Comité Permanente de Ayuda Humanitaria. Quiero anunciaros que desde la Generalitat vamos a poner una ayuda inicial de 250.000 euros que vamos a financiar proyectos de ayuda humanitaria. También hemos acordado y vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales los números de cuenta oficiales que las entidades nos han hecho llegar, bien sea un número de cuenta o bien sea una cuenta de Bizum.
0: Per cert, que més d'una desena de ONGs de cooperació i ajuda humanitària, entre elles organitzacions valencianes, han activat també els seus plans d'emergència després d'aquest terratrèmol a Colòmbia. Andreina Pietri.
9: El president de la coordinadora valenciana de ONHD, Enrique Asensi, ha destacat la importància que l'ajuda internacional complemente les capacitats locals, tant en la resposta immediata com en la recuperació posterior.
10: En estos momentos estamos viendo que las necesidades más urgentes están vinculadas con el acceso a agua potable y alimentos. No olvidemos que la recuperación de las zonas dañadas requerirá tiempo y recursos. Por ello, será necesario mantener el compromiso de la cooperación internacional a medio y largo plazo.
0: En clau educativa, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament, l'STPB, ha denunciat que la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat introduïx un article que al seu judici converteix la inspecció educativa en un instrument de control i censura al professorat.
9: El sindicat critica especialment la referència a una suposada neutralitat ideològica, un concepte que considera ambigu i que podria utilitzar-se per a qüestionar continguts relacionats amb els drets humans, la diversitat o fins i tot el canvi climàtic. Marc Candela és el coordinador sindical de l'STPB.
11: Tots sabem que està pensat per a aquelles pràctiques que no agraden al Partit Popular i a Vox, doncs censurar-les i reprimir-les. Estem parlant, per exemple, d'explicar la igualtat entre homes i dones o fer campanyes de promoció de la llengua del valencià. Bueno, o vés a saber si explicar el canvi climàtic també es consideraria adoctrinament, perquè tots sabem el que opina Vox respecte a aquesta qüestió, no?
0: En quant a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha establit per avui dijous l'avís groc de perill baix a l'interior de la província de Castelló per precipitacions amb acumulats de 20 litres per metre quadrat i tempestes que poden anar acompanyades de granís i ratxes molt fortes de vent i també a l'interior i sud i a l'interior nord de la província de València. Els contem que hi haurà avís taronja també per altes temperatures. Serà en 11 comarques de les províncies de València i de Castelló. Temperatures que en alguns punts podrien en arribar fins als 38 graus. Nosaltres anem a arribar així a les 2. Es deixem com cada dia amb la informació nacional així a Onda Cero. Adeu.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Un eclipse crea dependencia, lo saben bien los cazadores de eclipses, esos astrónomos profesionales y aficionados entusiastas. En estos últimos nos hemos convertido muchos tras el impresionante espectáculo de ayer que hoy centra la mayoría. Este encuentro con el cosmos de los ciudadanos de a pie ha tenido además la virtud de visibilizar la llamada España vaciada, transformando pueblos casi borrados del mapa en el epicentro de las miradas, y además ha supuesto enormes beneficios económicos para los agraciados. Así que no nos importa repetir. Un eclipse crea dependencia y nos hemos quedado con ganas de más. Por fortuna, el de ayer es el primero del trío de grandes eclipses que podremos ver en España. El próximo, ya lo saben, dentro de un año, en agosto.
14: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
13: Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves. El año que viene España volverá a ser epicentro de la astronomía mundial. En medio de la resaca de lo vivido ayer toca hacer balance, y el balance es positivo. A pesar de las aglomeraciones, a pesar de los desplazamientos masivos, todo transcurrió con normalidad, como señalaba hoy en Más de Uno el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.